0: Restaurante Can Blau, especializado en cocina tradicional mallorquina, con más de 56 años de experiencia. Empresa familiar con un trato personalizado y cercano. Desayunos, meriendas, menús de martes a sábados, platos a la carta, domingos y festivos, y servicio de encargos de comida para llevar. Aparcamiento propio y amplia terraza. Teléfono 971 27 10 87. Restaurante Can Blau, calle Manacor 167.
1: Del 10 al 20 de juliol arriba la cita més esperada de l'estiu, Festes de Santa Margalida 2026, curses d'obstacles, tas de vi, jocs aquàtics i la gran nit de ball de bot. 10 dies plens de cultura, música, tradició i moltes ganes de fer poble. Diumenge 12 arriba un dels moments més esperats, l'elecció de les Beates 2026. Dimarts 14 no perdis el gran concert solidari de Tomeu Penya a favor de la lluita contra el càncer. I dissabte 18 prepara't per una gran nit amb la Rebel·la de Santa Margalida, amb les actuacions dels grups Yesterday i Unión 24. Aquest estiu fes poble, viu la tradició i gaudeix de les festes de Santa Margalida 2026. No t'ho perdis. Consulta tot el programa a les xarxes socials i al web de l'Ajuntament. Organitza Ajuntament de Santa Margalida. Vaig.

0: escoltat un poc de sintonia de la nostra tertúlia, però sí, ja la tenim aquí preparada per encetar. Ja ens acompanya, per una banda, en Segismundo Morell. Segismo, bon dia, bon dilluns.
1: Bon dia, Jaco, bon dia a tothom i bon dilluns.
0: I també en Juan Ramon Pons. Juan Ramon, bon dia, benvingut.
2: Bon dia, bona hora.
0: Bueno, varios temes a tractar en aquest dilluns. El primer d'ells, en Segis, vol fer comentari sobre les manifestacions que ha fet l'expresident del govern espanyol, Mariano Rajoy, sobre futbol, sobre el Mundial, i bueno, xerrant concretament de la selecció francesa, que deia que, bueno, que la majoria dels jugadors de la selecció francesa no són francesos. Hi ha hagut reaccions, la majoria en contra d'aquestes manifestacions, fins i tot el ministre francès també ha sortit a manifestació dient que s'assembla més racisme i, sí, o una estupidesa o les dues coses.
1: Jo crec que és la segona. Jo no crec que en Rajoy en cap moment pugui tenir cap idea, cap pensament racista, en el més mínim. I ho dic sincerament. Ara, que és una cagada impressionant, sí. Quan li faltava a França per tenir-nos ganes, ara sí que mos tindran ganes. Ara sí que mos tindran
2: Hombre,
1: ganes.
2: Hombre, més coincideix en 14 de julio, la toma de la pastilla, la toma de la pastilla,
1: más que tots... No, encara serà pitjor, encara ho fugirem.
2: Sí.
1: Encara ho fugirem.
2: Haurem de pelar...
1: No ho sé, però bueno, ja, a mi no m'apareix, unes... una declaració, perquè és un article que escriu ell sobre deport,
0: sí,
1: i que està
0: sí,
1: molt
0: sí,
1: igual.
0: Sí.
1: Segur que li va pegar un cop de calor. I va dir, home, no, és tot el seu, no és el seu.
0: Però, bueno, en certa manera, té raó.
1: Mira, Jaco, venia preparat. Thierry Foutot. Hugo Pirlet. Mathieu Fuls. Mateu Truqui. Kerman, no, aquest deu ser basco. Bueno, John Vesselbel, Gauthier Minguillon, Jeremy Trevijic. Sabeu qui són aquests?
0: No.
1: Jugadors de la selecció espanyola de rugby. Hombre, què vol que te digui? Aquest comentari no ve molt de sona, perquè venem més cap allà. Jael Bestué, Mohamed Atawi.
2: Atletisme.
1: Entre les conegut, no? Bueno, i així, un munt. Terry Wickendekenayayo. A partir del nom ja té tot. Hombre. Aquest, bon era, Lester Liscó. Són integrants de la selecció espanyola d'atletisme. Estem un món globalitzat. I crec que aquest comentari no té raó de ser, perquè totes les seleccions tenen jugadors per amor de la globalització, o que no han nascut aquí, o que han nascut però han nascut de rebot perquè haguessin pogut néixer a Itàlia, o haguessin pogut néixer a França o a Portugal. A Portugal no, perquè no han tret immigrants quasi, però ara no crec que sigui el comentari idoni d'un expresident de govern.
0: Vale,
1: jo crec que no era el seu. No
0: vale,
1: era el seu.
0: Tu ara ho has recalcat. Com a expresident de govern. Govern. Que hagués estat un periodista esportiu, un articulista qualsevol, hagués hagut aquest rebombori?
1: Jo crec que sí. Hombre, a lo millor...
0: Ho dubto, eh?
1: A lo millor no tant. Les paraules seguirien seguint les mateixes. Tindrien un tinte, insiste, no xenòfobo ni racista, sinó un tinte fora de lloc, perquè a totes les seleccions del món succeeix això. I després no ens oblidem que tens molts de jugadors d'aquesta selecció francesa que juguen a Espanya també, eh? Hombre, poc favor li fas en els equips espanyols que després arribin amb una vitola posada damunt de que ni són franceses ni són nada. No, crec que no és lo seu, crec que no és lo seu. Insisteix que mira que jo li tinc ganes i me sabria molt de greu, perquè jo sí que puc dir gabachos, no ho pot dir en Rajoy, no pot dir gabachos.
0: Pues, fixeu-vos, si trobeu que la gent troba que en Mariano Rajoy no ha estat acertat, com no, ha sortit el rei de Twitter, de X, el ministre Puente, diu en la seva publicació: algun incauto creyó alguna vez que este zoquete posfranquista, corrupto, al que el poder judicial de este país ha librado de la cárcel por una puerta lateral, era un tipo moderado. Així s'ha referit Òscar Puente a les paraules racistes, això ho diu el diario.es, de Mariano Rajoy contra la selecció francesa, assegurant que tiene una plantilla de altísimo nivel, eso sí, sin franceses.
1: Jo el que digui és descendiente de ta puerca. La veritat és que me'n fot, perquè en Rajoy s'ha equivocat, no tindria que haver fet aquest comentari, però en Puente hi ha que reconèixer-li un mèrit, en Puente.
0: Que és imbècil.
1: No, i que sigui capaç d'escriure.
0: Me faig responsable de del
1: que cap de dir. No, però Jaco, que a més té un mèrit, que és que sigui capaç d'encendre un telèfon mòbil, entrar a una compte de Twitter i d'escriure.
0: És l'únic que fan tot el dia.
1: No, però té mèrit, eh? Té mèrit. Vol dir que l'evolució ha funcionat amb ell. O sigui, ha pujat un escaló més.
0: Mentre els trens descarrilen, i hi ha morts, ell se dedica... Segis també se dedica a insultar en els temps que estem morint gent al Marien a s'incendi.
1: Efectivament. I el que és més trist no és que el segueix, que jo, bueno, no segueix jo, no entre Twitter aquest, o X, no, però veia tuits que havia enviat, i el que me feia gràcia, envia tuits perquè surt a dalt hora, a les 9 del matí, a les 9.42, a les 10.42.
0: Hora de feina, teòricament, no?
1: I el bitxo aquest, a quina hora fa feina? Quan baixa de Sabre? Quan baixa de Sabre? No, és que no ho sé, és que no sé quant és que fa feina. Però bueno, a mi el que pugui dir ell, insisteix, crec que en Rajoy s'ha equivocat en les seves paraules, però se queda aquí. Lo de ser la bon perdido, pues ja és un cas de... Hi ha una cosa que té molt clara. Aquesta setmana passada, vàrem assistir, perquè va ser com la boda d'una reina, d'una infanta, tal, vàrem assistir a la graduació de la filla
0: d'en P.S.
1: i de les càtedres, no?
0: Sí.
1: Pues, hombre, crec que aquesta nina ha triat la carrera, perquè entre son pare, sa mare i tot l'equip de son pare té feina, en lo de ciència i neurociència
0: i psicologia,
1: té feina assegurada durant molts i molts d'anys. Aquesta probablement no necessitarà que li passin quatre fals per enquadernar-los i cobrar 200.000 euros. Aquesta lota, només d'obrir una consulta i atendre a tots els membres del Consell de Govern i associados de son pare, té feina assegurada per molts d'anys. Té feina assegurada per molts i per una... Ella, només que vagi fent iguales, no sé si vos recordeu de ses iguales, quan no hi havia seguros, metges, doncs pagaves una igual, tu t'anaves a un metge en concret, que eren metges de família, lògicament, i li pagaves 20 pessetes, 5 pessetes, 10 pessetes en el mes, i era esteu metge de capçalera i llavors i sempre sí. Ell. Bueno, doncs pues a lo millor ella podrà fer el mateix, fer iguales a tot el que has fet tu. Bé, en el puente, macho, como le tiene que cobrar 100.000 euros mensuals.
0: No, és que necessitaran un comitè d'experts.
1: Efectivament, efectivament. Però bueno, que ja està, oye, que tu, que en Rajoy encara hauran ses més en aquests que ja li bastava poc per atacar mos i ara mos surt la moneda aquesta no podem deixar córrer. I el que sí me preocupa va ser el partit que van tenir dijous passat contra Bèlgica, perquè jo el que no sabia que havia una condició sí, que havia una condició: el que gana se queda con Pucci. I quan varen guanyar, ara mos tenen que quedar amb un Pucci.
0: Claro.
1: Això no ho havien dit, això este, a la lletra petita.
0: Això que va ser una cridada que va fer en Sánchez a la FIFA.
1: El que gana se queda con el Pucci. I varen guanyar els altres. Ara mos tenen que quedar amb un Pucci. Bueno, pues ja està. Pues que venga.
0: Sí, com, a veure, molt animar a la selecció espanyola no crec que faci en Puigdemont.
1: No, no.
0: Deberia
1: no.
0: Anar amb Bèlgica.
1: Però tu vas mirar, o sigui, vaja, d'en Pucci arribant a Barcelona, sortint de l'avion i dient catalans, ja, ja sóc aquí. Però si vull anar, sí, vaja, podria ser guapa.
2: Això que en Sánchez va prometre i...
1: Tenc que reconèixer que quan en Tarradellas va dir allò, pues a mi me va posar la pell de gallina. No m'esperava mai el que vendria després, claro. Però me va emocionar. Ja sóc aquí. Mm. Jo espero una altra imatge, que és en Sánchez, a la porta de la Moncloa, dient, espanyol, me voy d'aquí.
0: O a la porta de la presó, dient, Begoña, ya estoy aquí.
1: O com se diu, David, hazme sitio.
0: Prepárame.
1: A ti m'he dit, tots se mateix a celda. Passa guapo. Bueno, venga, anem
0: a coses. Més coses. Coses més sèries que més sèrio hi ha, perquè l'actualitat ara tema de causes judicials i tot, ara està un poquet aturadet.
1: Bueno, però si tot demanen la fiscalia en el Serrano
0: sí.
1: Va pa'lante, per la fiscalia que ja no són bromes.
0: L'amigo íntimo d'en Sánchez
1: i la mateixa fiscalia anticorrupció se lo lleva pa'lante. Què vol dir això? Pues, hombre, que sí que volen indicis serios de...
0: Sí, de delicte. Sí.
1: De tenir bueno, pues una implicació molt, molt, molt directa i molt, molt intensa en la clavegueram del Partit Socialista.
0: Sí.
1: Vorem, perquè, clar, a l'estiu s'atura, el mes d'agost, s'atura, diuen la justícia. No, la justícia no s'atura.
0: Segueix fent feina.
1: Els jutges segueixen fent feina. Mm. Ara, per exemple, en Peinado s'ha anat ara, de vacacions, però s'incorporarà, tal, no s'ha anat dos mesos de vacació. És el mateix que quan diuen els mestres tenen tres mesos de vacació, no? És mentida, perquè tampoc no és veres, perquè acaba l'escola, però ells segueixen preparant el curs, segueixen tenint el seu classe de professors, ells fan feina, al final sí, tenen un mes i per Nadal tenen 15 dies o 10 dies, i per això no, sí, això és veres. Però no se van. I la justícia és el mateix. És que la justícia queda parada. La justícia queda parada i és veres pels ciutadans, de peu. Mm. Pels ciutadans, de peu. Tenim mils i mils i mils de judicis pendents. Hi ha una llista d'espera de judicis brutal. Se dona fecha per judicis ja per l'any 27 i per l'any 28. I mentrestant tancam la justícia el mes d'agost. Hombre, pues, escolta, pues, a Sant Revés, que se faci feina, que se segueix que feia
0: sí,
1: feina.
0: No te preocupis, que en Bolany es va anunciar les noves places de jutges, fiscals, etc.
1: Sí, però bueno, però al final nada. nada, com tot el que anuncien ells, 25 de desembre, fum. O sigui, res. Però és veritat que... Vosaltres imagineu-vos, per exemple, què passaria si diguéssim, no, la sanitat s'atura el mes d'agost? Home, per les urgències i l'emergència i la tal, tal. Però els metges no donen cites, no visiten en el mes d'agost.
0: No se fan proves.
1: Efectivament.
0: Ni operacions.
1: Salvo que siguin d'urgència, però tot l'altre sí. No. Home, posaríem escrit en el cel. En raó. Pues el mateix me sembla a mi en la justícia. La justícia tindria que seguir funcionant ben igual que els altres mesos. Però clar, si partim de la base que els polítics tanquen el Parlament i ja està.
0: Sí, en el maig, quasi.
1: A l'estiu el tanquen, per Nadal el tanquen, per Setmana Santa el tanquen. Ara que després també diu, és que la feina del parlamentari no només és en el Parlament, és en el carrer i preparant tot. Sí. És veres si se fes, però no se fa. Jo diria una persona que ha estat a política, i me conec que és per cal, però no se fa. Són de vacacions. Ja. Home, però clar, poc podem exigir, però a mi jo crec que la justícia, més com està en aquest moment, amb aquest cul de sac, ja no, embut que tenim, que tot s'atura i tot s'està aturat, tot, doncs, no, escolta, el mes d'agost tindria que estar operativa. El mes d'agost tindria que estar operativa igual. I se tindria que estar celebrant judicis, se tindria que estar fent tot, per simple motiu, perquè hi ha un embòs i som els ciutadans que paguem els nostres imposts i pagant la justícia dels nostres imposts els afectats una altra vegada. És igual que el de Puente. A les 10:20 està escrivint un Twitter posant a parir en aquell o en aquell altre o a l'avant en el seu líder i a Joneança davant del seu líder, doncs no, a les 10:15 estic pagant o a les 10:40 t'estic pagant et sol perquè facis de ministre. No de tuitero. No de tuitero. De tuitero a les 2:00 a.m, si vols, fas de tuitero. Però a les 10:15, a les 10:30, a les 11, a les 12, a les 3, t'estic pagant un sou de ministre. T'estic pagant el sou de ministre. Poca vergonya. No perquè estiguis fent tuiters. T'ho lleves de les teves hores de son. Bueno, igual que, claro... Com els arbres s'adormen a qualsevol moment, igual està acostumat a això, dic jo, no ho sé, però no sé quines hores de son té aquest, igual és el carnavalós,
0: que
1: tenia les hores canviades,
0: sí, que ni dorm.
1: Tenies dia per la nit, ves a sobre. Però bueno, pues això és el mateix, la justícia no pot ser que estigui aturada tot el mes d'agost, i a més s'assumeix aquí, i quan s'assumeix passa una cosa, que ja 15 dies antes ja no funciona. Perquè tu crides un abogat i tal i qual. Diu, bueno, sí, però ja esperarem a setembre, perquè tanmateix ara el mes d'agost.
0: Claro.
2: Està aturat.
1: Està tot aturat. Pues manja. Això no és forma de... Sí. Això no és forma de... I és un gran, és un greu problema. Mm. Però bueno, és el que dèiem. Però els jutges segueixen.
0: Sí,
1: els jutges segueixen treballant i tot això. Per tant, potser després ens destaparem el dia 1 de setembre amb una retaïla d'actuacions que seran brutals. A part que aquesta setmana hi ha moltes declaracions, en comissions, en el jutjat...
2: Ells dic que vienen a Narbona, que xerrava...
1: De Narbona va...
2: En el Congrés, en el Senat.
1: Va en el... No, i va en el jutjat també, de Narbona,
0: sí,
1: crec.
0: Sí, li tocava.
1: Perquè se va aplaçar, no sé si la va aplaçar perquè va morir son pare.
0: Dia, sí, va, era un dia d'aquests.
1: Sí, se va aplaçar, no sé si dia 15 o algo així, o no sé quin dia era, perquè havia mort son pare. I tenim un parell més,
0: Sí.
1: De Narbona va com a testimoni, el qual vol dir que està obligada a dir la veritat. Si no, incorre en fals testimoni o recorre a la doctrina infanta.
0: Sí.
2: Jo no sé nada.
1: No sé, no m'acuerdo.
0: Na Cristina Arbona, que ara no me sortia el nom. Sí.
1: Pues...
0: Si li toca res aquí d'aquí uns dies.
1: Sí, sí, dos, crec que dos dies, crec que dos dies. Sí. Pues, claro, pues, els jutges estan un poc emprenyats en la doctrina, infanta.
0: Mira, dimecres, dia 15, sí.
1: Pues està emprenyat perquè no li agrada gent ni mica que els testimonis contestin no sé, no m'acuerdo.
0: No, o no tengo constancia.
2: No me consta,
1: no
2: sé nada.
1: Sí, hi ha certes persones que no les agrada perquè entenen que li prenen el pèl. Com sol ser.
0: Sí, prenen el pèl i pèrdua de temps.
1: Efectivament. I recordem de quan surt la teva infanta, quan la infanta Cristina se seu allà i comença a dir, pues jo no lo sé, jo no m'acuerdo i tal. Mira, escolta, a mi no me conté romansos. Digui, jo no diré nada que pueda afectar a mi esposo. Punto. Però no contés aquests romansos, perquè no mos ho creï ningú. Jo no m'ho puc creure que durant tot un temps que se fan activitats il·lícites, tu, la teva dona no s'enteri, primera. Y en el caso que, que no se entera, que ya es mucho suponer, no digo que es infanta, digo que de tothom, de tothom. Y en el caso que no te entera, en el momento que ya te imputan y tal, yo no me creo que no comente res en la teva dona. Es que no me creo. Yo no me creo ahora en Zapatero, me han imputado. Y no son soles. Y estas joyas de donde han salido, no sé, han aparecido allí. Esto que se lo pidan a Rapel, al mago Rapel, porque yo no sé nada, yo no sé nada, me metieron aquí. Y tal cual, hombre, algo debo contarse a teva dona. Y después vais a decir, no, es que no sé nada, no lo sé, es que no me acuerdo, es que no sé. No, digo, no pienso declarar nada que pueda afectar a mi esposo. Punto.
2: Y punto. A Begoña.
1: Pero no contéis aquellos romansos. O aquella frase de... Creo recordar, me parece, pero no lo tengo muy claro. Y sortí en vaguedades de qué tipo, pero no conté segons quines coses, porque es que además, es que yo no me puc creure que Zapatero, por ejemplo, a la seva dona
0: no le diu,
1: oye, vais a encuadernar 3 folios y nos van a dar 500.000 euros. Esto es el precio normal de una encuadernación. O sea,
0: sí, però s'està demostrant que, per exemple, l'empresa de les fies era una empresa pantalla.
1: Per això t'he dit. I me diràs que les seves fies no les contava. Nenes, vosotros cerrad los ojos. Estáis no. calladitas y va
2: Vero,
1: a estar entrando esto.
2: Ver oír y callar.
1: Claro, y va a estar entrando esto. Aquella patxa. I ara quan els han imputat, y bueno, vosotros tenéis que contestar esto y esto y tal, porque esto era por esto y esto era por esto otro, ¿no? Es que si no, no te cal sentit. Porque si no, escolta, ¿quin tipo de educació ha donat a les seves filles? Com és això? Si encuadernen en 3 fals i cobren 1 milió d'euros, jo no sé quina informació li han donat.
2: En
1: els fills.
2: Jolín, si hagués sabut que s'ha dado una fotocopisteria seva, perquè quan jo estudia a SUIP per enquadernar un treball o uns apunts o tal, cobrava com a molt 5 euros.
1: Pues mira, les zapateres cobren 250.000 o 290.000.
0: Així és. Doncs fem una aturada, fem una petita pausa i tornant tot d'una. I avui xerrava en el Senat, a la comissió, l'exdirectora de l'Agència Tributària.
1: Hombre, que guai.
0: Ja han rebut alguna de les seves manifestacions del que ha dit en aquesta comissió d'investigació.

0: orgullosament Vinca 2026, el major festival LGTBIQA+ de les Illes Balears. Dissabte 18 de juliol, a partir de les 8, amb Marta Sánchez i Melanie Olivares com a estrelles convidades. Els nostres amics de sempre i molts més artistes. No t'ho pots perdre!
1: Són Maria Victòria Klein, representant de Sabadellès aquí a la Figuera. De dia 4 i dia 16 de juliol celebrant les nostres festes de la Mare Déu del Carme. Són unes festes pensades per a tots, els públics, i perquè tothom hi pugui participar. Nosaltres encetam aquestes festes en el concert de Setmana Municipal de Música de Santanyí, diumenge a les 10, però també tenim molts més actes, com és el Sopar a la Fresca, que organitza l'Associació de Veïns, tenim verbenes, tenim Andameu Penya, tenim hora baixa d'infantils, tenim música tradicional mallorquina, tenim ballades populars, tenim cinemes a la fresca i el que més destacaria és la verbena, que nosaltres li dèiem la Calafiguera Olé, que és una verbena que molta gent espera i que és pràcticament dels anys 80 i 90. El que destacaria d'enguany és una novetat, que és un concert que organitzam en el Mirador. El Mirador està, tindrà de fons l'horitzó de la mà i el faro de Calafiguera. Serà un concert de flauta de travessera i de piano, càrrec de na Càtia Roig i en Rafael González. I tots aquests actes els acabarem dia 16 en la missa solemne, la processó marítima i un musical de la Movida. Crec que serà una setmana plena de festa, de riaes, d'actuacions i de companyerisme, i estàu, per suposat, tots convidats a venir a participar i a conèixer aquestes festes en aquest espai mallorquí tan pintoresc i tan guapo que tenim a Mallorca.
2: Aquest dimarts Espanya es juga a passar a la final del Mundial. Viu l'emoció de cada gol amb pantalla gegant a Son Fusteret. A partir de les 18 hores, amb música de DJ Jaume Colombàs per encalentir l'ambient. I recorda-ho, vine amb bus, en la línia 10 de l'MT. Tothom en la selecció espanyola. Ajuntament de Palma.
3: Restaurante Can Eduardo. Gracias por formar parte donde el pescado se convierte en arte. Es tiempo de disfrutar en la terraza. Sabor a mar en Palma. Unas vistas únicas de la bahía. 80 años de pasión por la gastronomía, donde cada comida es el inicio de algo grande. Teléfono para reservas 971-72-1182 o en info@caneduardo.com. Restaurante Can Eduardo, Contramuelle Esmollet en Palma. Nuevo chef, nueva carta, misma esencia.

0: 10 minuts per arribar a les dues i, com dèiem abans de la pausa, l'exdirectora de l'Agència Tributària afirma que s'investiga tot el patrimoni de Zapatero. Soledad Fernández ha admès que les alarmes de l'Agència Estatal, bueno, l'Agència Tributària, van fallar en no detectar l'ausència de declaracions tributàries de Julio Martínez, l'amic de l'expresident. Ha dit que ha estat un error que lament profundament.
1: Y que lamento profundamente y por esto dimito, ¿o no?
0: Dimito, bueno, va ser substituïda, perquè ell havia demanat deixar el càrrec.
1: Ah, vale, vale, vale, vale.
0: Xerrem de l'Agència Tributària.
1: Sí, però és igual.
0: Ell havia demanat que la substituïessin i, bueno, la setmana passada va deixar el càrrec i va...
1: I va ser un error, no?
0: Això diu, sí. No detectar ses no declaracions de Julito Martínez.
1: No vull saber jo si l'any que ve no presenta la meva declaració, si també se li passarà i no lo detectaran. Ara voldria que tinguéssim una càmera i els que m'ho escolta poguessin veure en el Juan, en el Jesús, en el Jaco, la cara i les mogudes de can que fa. Perquè, sí. Pues qualsevol de nosaltres que no faci la declaració l'any que ve i podrem experimentar.
0: O simplement que t'equivoquis amb uns cèntims.
1: Efectivament, que podrem pues experimentar el que és els errors que té l'agència tributària, que se li passa que no hagis tributat. Curioso. Serà com aquella denúncia de Habbar, que també va desaparèixer dins,
0: sí,
1: un misteriosament,
0: calaix. Sí.
1: Dins un calaix. Mm. No desapareixen les altres, però aquesta va de, se va quedar traspapelada,
0: sí,
1: dins un calaix.
0: Que després va, sí que va aparèixer, quan va sortir en premsa,
1: no
0: va quedar més remei, i separació que sortís, aquí va haver.
1: No va quedar més remei que va haver, però és curiós que només se xerra quan se destrueixen discos durs, quan se van destruir a Gènova. Això sí que és una alarma nacional i això és un problema ja no nacional, sinó mundial. Però que a Julito se li passa que no ha fet la declaració, que no crec que aquest senyor fes declaracions com fa jo de 200 euros o de 300, de pagar 200 o 400 euros o de cobrar. Doncs, aquest senyor deu fer declaracions més substancioses en totes les empreses que tenia i totes aquestes, devia fer declaracions més substancioses, perquè si en Zapatero a darrere va pagar 250.000 euros, pues, tal, però se li va passar.
2: És raro que no li surtin a devolver.
0: No, el problema és que no sortia ni a pagar ni a tornar perquè no les feia, en Julito.
1: Efectivament, en Julito. I la qual, incorrim a un altre delicte més, que és delicte fiscal. Bueno, pues vamos sumando. Que, per cert, ahir llegia una notícia a un pseudomedio, aquest.
0: Quin d'estàs? Perquè ara ho són tots.
1: Sí, data, pues, d'aquests. No, ja, n'hi ha tants que ja no sé quin era que llegia. Però te puc assegurar que no era Plural ni Diario.es.
0: Aquests són els bons.
1: No era d'aquests.
0: Aquests són els fiables.
1: Sí, aquests són...
0: O La Vanguardia, o El País.
1: Jo m'estim més llegir El País que La Vanguardia. I sobretot si tenc que llegir articles d'aquell, que no se diu, aquell de ses güeres, grassó... Ai, Segismundo. Bé, és igual, el que anava. Llegia que en Z.P.
2: ZP en Cejas.
1: Tiene problemes en ses joies, perquè no està aconseguint...
0: Clar, és que ja fa quasi un mes que va dir que...

0: no està aconseguint...
1: Que tenia que haver entregat els justificants i totes...
0: Que, ningú digui, que ningú digui se les di jo.
1: Claro.
0: O són d'este país i tal. I que s'està plantejant de fer una contratació que surti que no valen més de 80.000 euros a fi de zona. Oh, jo crec que té ses cames, la matina té ses cames curtes, però en aquest cas més, perquè hi pots pensar una altra transacció, però se pot fer una tercera transacció i a lo millor surt per 2 milions.
2: I fins i tot ho he sentit avui una
0: perquè no... recordem que arrosament aquestes que van fer la primera transacció només van tassar 5 pedres i van extrapolar a totes
1: clar,
0: a totes les joies, tal, o lo millor si se fa...
1: Són les pedres, són pedra, brut.
0: Claro, pedra per pedra, i se posa el valor de compra, no el valor de materials,
1: sí,
0: sinó el valor en el mercat, o lo millor ens poden dur una sorpresa i molt grossa. En però bueno, bé, això, que per l'avui té dificultats per poder justificar.
2: En Jaco, avui havia les notícies, hi havia una notícia que l'ha donat avui de matí, damunt que fins i tot en ZP havia oferit fer una... havien oferit fer una entrevista a Telepedro.
0: Bueno, sí, però, sí, però va tornar enrere.
2: Va tornar enrere.
1: El País i la... I
0: el País, Vanguardia i Mundo.
1: Sí.
0: Vanguardia
1: sí,
0: i Mundo.
1: Amb els directors. Però, i que no havia aconseguit altres directors d'altres diaris estar en aquesta entrevista. Perquè, segons ell, ha aconseguit entrevistes fins i tot a diaris, a mitjans, que no són de la seva corda.
0: Claro, claro, claro, sí. La corda no és coi que tu posada aquesta ara de moment.
1: Sí, l'està ofegant.
0: Jo no sé com... Bé, no serà una cosa ràpida, no serà una cosa ràpida, però sí que està claríssim que en aquests pròxims 2 o 3 anys seguirem veient coses grosses d'aquest partit socialista d'en Pedro Sánchez i en ZP. Perquè ara ja, jo crec que ja no se poden separar. Jo crec que és el partit socialista de PSZP.
1: Sí, ara ja.
0: Jo crec que ja... Jo crec que van desamar, se va desamar la presumpta corrupció. Jo crec que ja no és presumpta corrupció, però bueno.
1: Perquè fixat també...
0: D'aquests dos.
1: En Zapatero i en Sánchez, també avui, segons la investigació del Mundo, les notes secretes que en Zapatero va entregar en Sánchez, Junts va rompre amb el govern per emprar en Pompidou per enganyar-los. En un document entregat a Suïssa a l'octubre del 2025, Puigdemont va traslladar a Moncloa els seus incompliments. Els hi va reprochar que haguessin dilatat amb un ball de dates l'aplicació de la llei d'amnistia per al constitucional. Els hi va recriminar el paper passiu o obstructiu del fiscal del Tribunal Constitucional per evitar la tornada d'en Puigdemont a Espanya.
0: Bueno, jo no tinc dubte de que ara que sortirà la sentència del Tribunal de Justícia Europeu i que dirà que no hi ha cap problema, no hi ha cap problema ni un, i que sí que se li pot aplicar l'amnistia en Puigdemont.
1: Però clar, el motiu per és que no hagi tornat en Puigdemont en el nostre país és per el tema de
0: malversació.
1: Malversació,
0: claro.
1: Per aquest assumpte.
0: Claro, per això t'ho dic, però jo crec que Europa dirà això, perquè Europa és molt covard en segons quines coses i no li interessa crear unes certes polèmiques. Però el que me preocupa, que se li concedeix que pugui venir, que me preocupa ben poc, però me refereixo a en Pompidou. Jo no tinc tan clar que és constitucional.
1: Bloquejet se torna...
0: No, el deixi venir,
1: Ah.
0: no ho tenen tan clar. Estem donant per assentat
1: que, és que el Constitucional
0: dirà
1: amb que sí, que torni, no?
0: El Constitucional es veu que està a les ordres d'en PS.P.S. Està a les ordres completes. Però no ens oblidem que a pesar de tot això són magistrats. Són magistrats. Hombre, un atac a la seva carrera judicial, en Pompidou se'n fot, perquè en Pompidou està més que identificat, però que la resta, a veure, un atac dins la carrera judicial tampoc no és tan senzill, eh? No és tan senzill. Te pot trobar kamikazes, com en Castro, com en Garzón,
2: Llanes.
0: Sí, però ja no va jutjar res, gràcies a Déu, de Dejona, però te pot trobar casos com aquest. Però els jutges en el final són magistrats que estan al Suprem de reconegut prestigi, tant si són d'esquerres com si dretes.
2: I en Malasca, antes de...
0: En Malasca era d'audiència, no era del Suprem, era del Constitucional. Per tant, jo no ho tenc tan clar.
1: Ho deixem aquí, Sergis, gràcies.
0: A vosaltres.
1: Que tinguis una molt bona setmana, tots esperam dijous, si no hi ha cap novetat.
0: Eco.
1: I en Juan Rel, escoltant d'aquí uns minuts amb els esports, a vostès demà els esperam aquí a Ràdio Balear amb un nou matinal. Ara, notícies.

Són Maria Victòria Klein, representant de Sa Vellesa aquí a la Figuera. De dia 4 i dia 16 de juliol celebrant les nostres festes de la Mare Déu del Carme. Són unes festes pensades per a tots els públics i perquè tothom hi pugui participar. Nosaltres encetam aquestes festes en el concert de la Setmana Municipal de Música de Santanyí, diumenge a les 10, però també tenim molts més actes com el sopar a la fresca que organitza l'Associació de Veïns, tenim verbenes, tenim tenim hora baixa d'infantils, tenim música tradicional mallorquina, tenim ballades populars, tenim cinemes a la fresca i el que més destacaria és la verbena, que nosaltres li dèiem la Calafiguera Olé, que és una verbena que molta gent espera i que és pràcticament dels anys 80 i 90. El que destacaria d'enguany és una novetat, que és un concert que organitzam en el Mirador. El Mirador tindrà de fons l'horitzó de la mà i el faro de Calafiguera. Serà un concert de flauta de travessera i de piano, càrrec de na Càtia Roig i en Rafael González. I tots aquests actes els acabarem dia 16 en la missa solemne, la processó marítima i un musical de la Movida. Crec que serà una setmana plena de festa, de riaes, d'actuacions i de companyerisme, i estàu, per suposat, tots convidats a venir a participar i a conèixer aquestes festes en aquest espai mallorquí tan pintoresc i tan guapo que tenim a Mallorca.

0: Manacor torna a bategar al ritme de les festes de Sant Jaume 2026, dies plens de tradició, música, cultura, rebel·les, activitats familiars i emocions compartides. Vine a viure l'alegria de la mulassa, l'encamissada, els cavalls de Sant Jaume i un programa pensat perquè grans i petits gaudeixin de la festa. I no t'oblidis de visitar la Fira Nocturna d'Artesania i Alimentació, que s'organitzarà el 24 de juliol de 19 a 12 del vespre a la plaça Ramon Llull, del carrer a la plaça de dia i de nit. Aquest juliol, la festa la feim entre tots. Festa de Sant Jaume 2026. Manacor, t'hi esperam.
1: Esbrollador.
2: Tienes que conocerlo. Tres ambientes diferenciados. Terraza exterior, terraza interior, cocina mediterrània como...
1: Peus de porc, calamars a la planxa, arròs a la greixonera, carxofes farcides de bacallà, entre d'altres delícies.
2: En Esporles, Paseo del Rey número 10, Restaurante Esbrollador. Tienes que conocerlo.

0: Aquest dimarts, Espanya es juga a passar a la final del Mundial. Viu l'emoció de cada gol amb pantalla gegant al Son Fusteret. A partir de les 18 hores, amb música de DJ Jaume Colombàs per encalentir l'ambient. I recorda, vine amb bus, en la línia 10 de l'EMT. Tothom en la selecció espanyola. Ajuntament de Palma.
1: Descubre las carnes a la brasa de carbón de Asador Bar Venecia. Chuletón de un kilo madurado entre 40 y 50 días para dos personas. Chuletón 650 gramos madurado entre 40 y 50 días. Tibón 550 gramos. Chuletón ternera gallega un kilo para dos personas. Chuletón ternera gallega 500 gramos. Entrecot ternera gallega 300 gramos. Solomillo ternera gallega. Picaña de Agnus americano. Pluma ibérica. Costillas de cordero. Platos acompañados de guarnición a elegir de ensalada crujiente, patata asada, verduras wok, patatas fritas y pimientos de padrón o escalivada. Salsas para carnes a la brasa aparte. Asador Bar Venecia, calle Archiduc Lluís Salvador, número 42. Teléfono 971-75-1010. Del 10 al 20 de juliol arriba la cita més esperada de l'estiu, Festes de Santa Margalida 2026, curses d'obstacles, tas de vi, jocs aquàtics i la gran nit de Vall de Bot. 10 dies plens de cultura, música, tradició i moltes ganes de fer poble. Diumenge 12 arriba un dels moments més esperats, l'elecció de les Beates 2026. Dimarts 14 no perdis el gran concert solidari de Tomeu Penya a favor de la lluita contra el càncer. I dissabte 18 prepara't per una gran nit amb la Rebel·la de Santa Margalida, amb les actuacions dels grups Yesterday i Unión 24. Aquest estiu fes poble, viu la tradició i gaudeix de les festes de Santa Margalida 2026. No t'ho perdis. Consulta tot el programa a les xarxes socials i al web de l'Ajuntament. Organitza Ajuntament de Santa Margalida.

0: Aquest dimarts, Espanya es juga a passar a la final del Mundial. Viu l'emoció de cada gol amb pantalla gegant a Son Fusteret. A partir de les 18 hores, amb música de DJ Jaume Colombàs per encalentir l'ambient. I recorda, vine amb bus, en la línia 10 de l'EMT. Tothom en la selecció espanyola. Ajuntament de Palma.
1: Sa Nostra Ràdio, 44 anys contigo. Visite nuestra sección de gala de tarde. Lo mejor de los 80.

Han posat en marxa una impremta de 1913, únicament per imprimir quatre números, l'1, el 8, el 5 i el 6, que apareixen a l'etiqueta del nou vi de Macià Batlle. Si feim aquest esforç per l'etiqueta, t'imagines com cuidam el vi? 1856 de Macià Batlle. Sa nostra ràdio.